Bim Hjol in Chin Head in Ostan Hacharige, Edin Fichi Hino Logavi Ibran, Fiche, Fiche Tri, Akasu in Kjolchen. Agus Procreol in Sin Seanín Fatwaira agus Choladar agus fanna mair leis a hain agus James Carty in Seanis Rís agus an Rós Savriach agus the Rollakín Skipper.